0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodríguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodríguez@momentos.fm
2: Momentos. Ens agrada escoltar-te.

0: L'amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat.
1: Then again, no, or a man.

0: Gol d'Espanya, efectivament, aquest era el moment en què Ferran Torres marcava el gol que donava la victòria a Espanya, que donava, en definitiva, el Mundial a Espanya. Aquest crit es va sentir a Badalona, però també es va repetir a altres ciutats de Catalunya, Barcelona, Tarragona, Lleida, Sabadell, Terrassa. Hi ha desenes de places d'altres municipis on es van instal·lar pantalles gegants d'arreu de Catalunya, que va viure amb intensitat, com no, la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial. Un gol, com dèiem, del davanter del Barça, Ferran Torres, a la segona part de la pròrroga contra l'Argentina, va donar a Espanya el seu segon títol mundial. Al Fòrum de Barcelona, unes 30.000 persones van seguir el partit en directe i van esclatar d'alegria amb el gol i, sobretot, amb el xiulet final. També s'ha de tenir en compte que aquest ha estat un Mundial amb molt accent català. Fins a 9 futbolistes nascuts a Catalunya han format part de la selecció campiona. Lamine Yamal, Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Marc Cucurella, David Raya i Marc Pubill. A més, dos catalans han disputat el torneig defensant la samarreta del Marroc. La celebració s'ha allargat fins ben entrada la matinada, especialment al Fòrum de Barcelona, on, dèiem, milers d'aficionats han festejat el segon Mundial de la història de la selecció espanyola. Sense cap mena de dubte, serà aquest un dels apunts de l'actualitat d'aquest dilluns, que continua marcat pel que fa al temps per la calor intensa en una jornada de sol en conjunt a Catalunya, amb alguns núvols de tarda al Pirineu i sense precipitacions destacables. Pel que fa a les temperatures, les màximes en general es mouran entre els 35 i els 38 graus, especialment a punts a Ponent i a la Catalunya Central, tot i que es podran arribar als 40, en aquest cas al Pla de Lleida. Tenim ara a Barcelona 28 graus, a Tarragona 25, 22 a Lleida i a Girona i 18 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant que a hores d'ara tenim un accident actiu a la ronda de dalt de Barcelona de tot just. Doncs fa uns incendis i que deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Gervasi i provoca fins a 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs a hores d'ara també tenim retencions per la ronda litoral. A hores d'ara registra congestió intensa en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també hi ha retencions, sobretot a la AP7 amb direcció Tarragona, al punt de la Roca del Vallès, també a Montmeló i el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Per la C58 també hi ha retencions de manera intermitent amb direcció a Barcelona des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: I avui tornen a casa els veïns de dues de les 8 finques desallotjades al Putxet per l'esvoranc de la línia 9. Són els veïns d'11 vivendes i 4 locals comercials, dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. La resta haurà d'esperar que es facin totes les comprovacions necessàries per garantir un retorn completament segur i que, d'altra banda, serà gradual. No hi ha data concreta, però el procés es podria allargar encara unes setmanes. Els tècnics volen continuar amb els monitoratges i encara hi ha algunes vivendes a les que no s'hi ha pogut accedir. Demà, d'altra banda, el govern aprovarà ajudes econòmiques per a veïns i comerciants. El Domingo Fínez, que és el gerent de la pizzeria Verona, és el negoci més afectat. Diu que aquestes ajudes són un respir per poder continuar pagant les nòmines.
2: Tenia montado el ERTE y de repente podemos pararlo porque el ERTE iba a pagar el 70%. Y bueno, yo uno de ellos y más gente, yo le he dicho que yo quiero el 100% de mis trabajadores y entonces pararemos el ERTE, abren un crédito de la Generalitat, que ningún problema, que me van a dar el dinero para que yo le pague la nómina, entonces van a cobrar el 100%. Entonces esto ya es un éxito.
0: I també t'expliquem que l'estiu es pot convertir en un moment crític pel que fa a l'addicció a les pantalles, especialment entre els adolescents. Durant 2 mesos no hi ha rutines, la supervisió dels pares es relaxa i augmenta el risc de fer un ús excessiu d'aquests aparells. Els centres POT de la Diputació de Barcelona ofereixen suport a aquests joves i a les seves famílies per tractar aquesta addicció i la part positiva és que cada vegada arriben més casos. Això vol dir que creix també la voluntat de desenganxar-se. Hi ha patrons que són comuns en tots aquests casos i que són un símptoma de que hi ha un problema, com ens ha explicat la Gemma García, que és cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del Centre Espot.
3: La pèrdua de control, o sigui, jo tinc un desig, no?, per fer aquesta activitat i nego el problema i descontrolo, no?, la meva conducta. Hi ha una forta dependència i si no ho puc fer tinc idees d'irritabilitat, de malestar. Hi ha una pèrdua d'interès significatiu per altres coses que abans em produïen plaer. I tot això implica que hi hagi una afectació greu en la meva vida quotidiana.
0: I unes 5.000 persones estan en llista d'espera per treure's el carnet de conduir a Lleida. I la situació no és nova ni única. De fet, arreu de Catalunya la xifra puja a 85.000. Les autoescoles a Lleida tornen a denunciar la situació de col·lapse. Falten examinadors. De fet, a Lleida n'hi ha 9 designats, però només 5 estan operatius. La Viut Gil és un dels damnificats, una de les persones que vol treure's el carnet de conduir. No es pot examinar i, per tant, no pot buscar feina.
4: He aprovechado, intentaba aprovechar los 6 primeros meses del paro para sacarme los cursos de los carnets y resulta que estamos ya a julio y ya me veo que no tengo oportunidad, ¿eh? Y entonces esto al fin y al cabo está fastidiando los planes de cara a un futuro que yo esperaba ya poder estar trabajando.
0: I els esports, la selecció espanyola de futbol, com no, protagonista, Víctor Navarro, molt bon dia.
5: Bon dia, Espanya aconsegueix la seva segona estrella, és campiona del món gràcies a un gol històric de Ferran Torres, un Pau Cubarsí que ha estat designat com el millor jove del campionat i ara ja comencen les celebracions avui a la capital. Tornen els jugadors aquest migdia i també torna el president del Barça, Joan Laporta, i el seu director esportiu, Deco, amb una consigna, un objectiu, i és que en els propers 10 dies, que és el temps en el que dura l'oferta per Julián Álvarez, s'ha de fitxar el 9% al futur nou blaugrana. El relleu de Robert Lewandowski, diu Joan Laporta, que aquesta oferta caducarà, però creu que l'Atlético de Madrid l'hauria de vendre. Veurem com avancen els propers dies. El que segur és que es presentarà o demà o dimecres a Adeyemi, el segon fitxatge d'aquesta temporada, i avui serà oficial. També s'espera l'oficialitat per ser en el Barça de bàsquet d'Alexander Sekulic com a entrenador i relleu de Xavi Pascual. A més, amistosos aquest cap de setmana d'equips catalans que han començat ja aquesta pretemporada i aquests amistosos, l'Espanyol s'ha estrenat amb golejada a l'Olot guanyant 0-3 i el Girona ha empatat a 0 contra el Cadícia Saudí. Per cert, el cap de setmana que s'ha fet oficial la sortida a la marxa de Joel Roca.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver.
9: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
10: Murprotec. ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
11: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
12: 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
0: Continúa la información, Herrera en COPE. Muy buen día.
13: Estás escuchando Herrera en COPE.
14: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
13: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
15: En Bezoya somos muy de apuntarnos a todo. Por ejemplo, a un picnic en el campo o de quedarnos más tranquilos con el pijama y leer un poquito. O de irnos a la piscina con toda la energía. Y también muy de apuntarnos a la nueva botella que se llama Pi porque tiene 3,14, 15, 92, 65, 35, 9 litros. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.

0: Què tal, com esteu? 10 minuts, arribem a 2:15 perdó, del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Avui és un dia d'aquells xulos de veure, amb tota la ressaca de la segona estrella per la selecció espanyola. Avui farem una programació de seguiment de tots els actes de celebració, d'arribada de la selecció a Espanya, a l'aeroport de Barajas, de totes les recepcions, de la festa, del passacalle, etcètera, etcètera, després d'un partit meravellós, estupendo i molt digne. La veritat, si hauríem de fer un resum, que no sé si això ho ha dit tothom, per fer-ho nosaltres també, bàsicament va guanyar el futbol. Va guanyar el futbol, afortunadament va guanyar el futbol. Bé, aquí a Barcelona, doncs, podríem dir que ha estat una jornada tranquil·la. Hi ha algun detingut després dels aldarulls de la festa, de la festa, no aldarulls, festa d'ahir, en tot cas. Però bé, dins de la normalitat, amb l'alegria que correspon amb una consecució com aquesta, no? Però, d'entrada, una abraçada a qui va gaudir també el partit, José Miguel Cruz, servidor que us parla. Si em permeteu, començarem per una altra història. Per una altra història, no tan agradable com la fita de la selecció espanyola. Parlem de gentrificació, si em permeteu. Mireu, avui comença una altra onada de calor. Avui tenim a sobre una altra onada de calor que arribarà, això diuen els mapes, aproximadament fins dijous. Fins dijous tindrem temperatures anormalment molt elevades per l'època. Molt elevades per l'època. Bé, això ja està condicionant la manera d'escollir l'habitatge. I té un nom. I atenció, que és una nova manera de mirar les coses. Una nova manera de mirar les coses que segurament, si això continua així, posarà en un punt molt delicat a l'hora d'escollir habitatge o lloc on viure. Mireu, un estudi que ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona ha desvetllat un mapa, o ha fet un mapa, ha construït un mapa de gentrificació, a veure si em surt bé la paraula, gentrificació climàtica de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya. Això què vol dir? Això què vol dir? Bàsicament, el mapa revela aquells llocs on dels quals la gent que no pugui pagar lloguer, que sigui vulnerable, etc., serà expulsada per una pressió de persones que vulguin anar a aquell lloc per qüestions climàtiques. És a dir, que hi ha menys temperatura a l'estiu, evidentment. Ja sabeu que certs barris de Barcelona ja tenen un problema de gentrificació per moltes qüestions, preus, per exemple, però el clima comença a ser també una d'aquestes peces que farà que el teu habitatge sigui més car o menys car. Que la zona, de ser una zona que ningú possiblement no li feia cas o no li feia tant de cas, passi a ser una zona realment interessant per viure. El clima entra en joc a l'hora d'escollir l'habitatge. És un mapa que podeu consultar, és gratuït, està a la UAB, a la Universitat de Barcelona. Si poseu mapa de gentrificació climàtica, UAB, es sortirà de seguida, i és un mapa curiós. Bé, parlem d'això i en parlem amb la Isabel Angelovski, que és directora del Laboratori de Justícia Climàtica de Barcelona i professora de la UAB. Entre altres coses, si parlem de justícia climàtica, estem parlant que de tard o d'hora, això, algú haurà de fer inversions en aquelles zones més vulnerables. Més vulnerables i més aviat que tard. Però en parlem d'aquest mapa i en parlem amb la Isabel. Isabel, bon dia, buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días, buen día.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. ¿En qué momento surge la iniciativa de hacer un mapa como este?
1: Bueno, surge la iniciativa para intentar complejificar un poco lo que será el fenómeno de gentrificación en las ciudades y ponerlo en comparación con dónde habrán los impactos más altos del cambio climático y dónde habrá una adaptación más alta a estos impactos. Entonces, ha surgido esta iniciativa a nivel metropolitano para también entender las dinámicas de gentrificación a nivel más regional, digamos, y no solo dentro del contexto del core urbano, que es la ciudad de Barcelona.
0: ¿Cuáles serían los barrios o las zonas que tendrán más peligro de esta gentrificación climática?
1: Los barrios que vemos, que entonces es un poco contra la lógica tradicional de la gentrificación, no son los barrios más céntricos de Barcelona, que se han gentrificado en el pasado. Es decir, no es la antigua Esquerra de l'Eixample, no es el Borne, o no es Gracia. Son más zonas de la periferia de Barcelona, como pueden ser las zonas de Gavà, de Begues, de Sant Boi, de Viladecans, de Corbera, és a dir, zones que no estan en el mapa tradicional de la gentrificació.
0: Ah, ¿y esto por qué es así? Me ha sorprendido ahora que esto se vaya hacia Gavà, hacia Sant Boi, hacia estas zonas.
1: Perquè, bàsicament, si fas un càlcul de lo que és la gentrificació climàtica, veus que hi ha zones més expostes a la gentrificació perquè són més atractives a nivell climàtic. És a dir, que tens zones amb més espais verds, més bosc urbà, la qualitat dels edificis és més alta a nivell de consum energètic, les residències de la gent estan més protegides contra les onades de calor, contra les cies de calor, perquè estan en un barri menys dens, també amb menys contaminació atmosfèrica, i tot això fa que aquests barris poden ser vistos com barris de refugi climàtics.
0: És a dir, No, perdona, continua, perdona.
1: No, i que també són barris que diguem, ja han començat com un procés de gentrificació, ja són barris, diguem, una miqueta atractius, on hi ha població més vulnerable a ser expulsada. És a dir, per exemple, població llogatera, que pot veure-se més vulnerable a una pujada de preus de l'habitatge si justament el procés de gentrificació continua.
0: Clar, tot això tindrà un impacte directe en els preus de l'habitatge en aquestes zones. Però no sé si amb el clima el que farà també és que la gent deixi de voler viure a Barcelona per al problema del clima i a traslladar-se a l'entorn de Barcelona. Seria això, no? Més o menys. Aniria cap aquí.
1: Seria això, aquesta dinàmica de migració regional. Perquè, bàsicament, si no tens una capacitat privada alta de reformar la teva vivenda i el teu edifici, per exemple, posar un terrat verd, o una paret verda, millorar la qualitat energètica de tot el pack de l'habitatge i posar aire acondicionat, pues no tens, diguem, accés a aquesta protecció privada. I doncs, potser com a classe més mitjana, diguem, o una miqueta més privilegiada, pues tindràs la tendència a mudar-te a zones més fresques i també bueno, que tenen aquest risc al futur de ser una migració més àmplia, diguem.
0: Entenc, llavors, Isabel, que això ja està passant?
1: Això ja està passant. És a dir, que si tu mires ara els barris que estan rebent més població, ara estàs parlant de barris de la primera i segona perifèria de Barcelona, Castelldefels, Gavà o Sant Feliu, aquestes zones que, a més de tot, estan bastant bé connectades a Barcelona i que tenen més pulmons verds al costat. També el que veus és una gentrificació potser més regional a nivell de Catalunya. És a dir, ara, si miras el Pirineu català, pues tota la zona de la Cerdanya s'està convertint, o ja s'ha convertit, en un refugi climàtic, perquè a l'estiu són zones que són molt més fresques que la Costa Brava, per exemple, i sobretot Barcelona. És a dir, que és una dinàmica regional més àmplia.
0: Ah, és a dir, que la gent, parlant de Barcelona i dels seus diferents cinturons, estem parlant que no només és una qüestió de preu, dels preus prohibitius que moltes vegades trobem a Barcelona, sinó que també s'afegeix aquest factor climàtic a l'hora de buscar vivenda.
1: Sí, perquè bàsicament, com que les onades de calor no només són una excepció, sinó que s'han convertit en fenòmens extrems que duren al llarg de l'estiu, doncs aquest sentiment de que vale, me'n vaig a l'agost perquè l'agost és el moment de les vacances, pues ja no existeix, perquè sufres del calor des de juny fins a finals de setembre, i doncs les poblacions que tenen aquesta capacitat de comprar, d'emigrar-se fora de la ciutat, ho faran. Mentre que també trobaràs zones de molt alta inseguretat climàtica, com pot ser, per exemple, el Raval, o Parc del Born, o Roquetes, on són zones que són tan, diguem, vulnerables a nivell social, són tan pobres, diguem, i no tenen aquesta capacitat d'adaptar-se, que aquestes no es veran gentrificades per al canvi climàtic i per l'adaptació al canvi climàtic. I això és el risc, que també tens zones oblidades.
0: Doncs Isabel Angelovski, directora del Laboratori de Justícia Ambiental de Barcelona i professora de dicta de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora d'aquest projecte i d'aquest mapa de gentrificació ambiental, escolta'm, o climàtica, millor dir. Gràcies per la xerrada i per les explicacions, molt amable.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns. Bé, bàsicament, això significa que és una nova manera de ser pobre. Permeteu-me que ho digui així de clar i català. És una nova manera de discriminació i de ser pobre. Tu no tens diners per pagar-te un habitatge com ha de ser, que ja és així. Doncs a sobre d'anar on has d'anar, o buscar-te la vida com te l'has de buscar, a sobre tindràs el problema climàtic. A sobre. A sobre patiràs el problema climàtic. La solució, inversions en climatitzar edificis, en fer-los eficients energèticament. Però ja veieu, el clima s'afegeix a tota la llista de històries a l'hora de buscar un habitatge. Preu, lloc, etc, etc, etc. Va, que de seguida parlarem de diverses coses. Primer parlarem amb Àrea Jurídica Global i després parlarem d'una bona notícia. Una bona notícia. Avui dilluns han començat a retornar a casa, a les seves cases, els veïns del Putxet, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. De seguida en parlarem perquè el nostre company, el Pol Matamaques, ha estat allà per treure i agafar el pols a la situació. De seguida en parlarem d'això. Aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, és hora de menjar, i si volem menjar i ens... Mira, avui especialment està guai la cosa. Carn argentina. Ahir la selecció espanyola ja es va menjar un bon asado. Doncs, si volem un asado com ha de ser per celebrar el Mundial, que ja el té seu morbo, la Cabrera. La Cabrera Barcelona té una carn espectacular. L'Argentina. Aquí sí que és difícil superar les coses, eh? Si vols carn, has de conèixer la Cabrera Barcelona. És l'autèntica parrilla argentina. Talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir d'un lloc d'aquests que un cop tastes una vegada és que vols tornar. Vols tornar sempre. I on està la Cabrera? Doncs al carrer Diputació 239 de Barcelona. Si vols bona carn, la Cabrera.
2: Herrera a Cope.
3: Cope Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Cope Catalunya i Andorra.
5: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
8: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
7: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
8: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
7: En COPE te lo contamos todo.
8: 20 kilómetros meta.
7: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
8: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
7: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
8: Línea de meta, Eric Prade.
7: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Prade.
9: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
10: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
11: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
12: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
11: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
12: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
13: Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
14: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
15: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
16: Entra ya en cope.es.
0: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
17: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
0: Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
18: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
0: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
17: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90+ de personas que nos llaman.
18: De hecho, esto es cierto, 90+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
0: Tú eres abogada de Spain.
18: Eso es.
0: Tú eres abogada de Spain.
18: Pues
0: si la buscáis en redes, es abogada de Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
18: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente en Estados Unidos.
17: Sí. Hace años.
18: Hace años, además en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
17: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1,000,000 euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1,000,000 euros no se pierden.
0: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
17: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
0: Sí.
17: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
0: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
17: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
0: 990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
18: A vosotros.
17: Gracias.
16: Herrera a COPE.
3: COPE, Cataluña y Andorra.
16: Estás informat.
0: Doncs ja sabeu que després, durant les obres de la L9, va haver una esboranca al Putxet que va fer que molts veïns, van haver d'abandonar les seves cases fins que no hi hagués una seguretat a la estructura i garantir la seguretat de tot això, no? Llavors, en aquell esboranc van començar a injectar ciment doncs, per garantir l'estabilitat del terreny i Divendres, van assegurar que els primers veïns podrien tornar avui dilluns a les seves cases amb un 150% de seguretat. És una qüestió bastant clara. Estaven bastant segurs de que el terreny ja estava assentat. Doncs fins allà ha anat el nostre company Pol Matavaques. Pol, com estàs? Benvingut.
19: Hola, moltes gràcies, bon dia.
0: Què tal? Explica'ns una mica com ha estat la història d'aquest retorn dels veïns del Putxet a casa seva.
19: Ha estat un matí molt lent.
0: Molt lent, per què? Explica'ns.
19: Perquè
20: havent estat una bona estona allà, hem vist tornar el responsable del restaurant Sant Gervasi, Miquel Santa Marta.
0: Sí.
20: És l'únic que hem vist tornar.
0: L'únic?
20: L'únic. Els veïns, molt de pressa no hi havia. També és veritat, s'ha de dir tot, que hi havia una sèrie de reunions programades perquè divendres ho comentàvem, els havien de donar uns documents conforme es podia anar a viure allà,
0: sí,
20: etcètera, etcètera, etcètera. I això és el que ha fet que el que ens hagués agradat que fos a primera hora del matí, poder tenir totes les declaracions aquí, poder-ho comentar bé ara, això vagi una mica més tard del que ens agradaria. També experiència de cara als pròxims retorns.
0: És a dir, una qüestió de burocràcia, bàsicament, de papers i de més, no?
20: Exacte, s'ha tramitat tot durant el cap de setmana, no ens consta fins ara que hi hagi hagut cap problema, però sí que el retorn és una mica lent.
0: Bueno, de fet, jo tenia entès que és un restaurador que va estar el primer en tornar als edificis afectats per l'esborrat.
20: És correcte. I hem pogut parlar amb ell una mica i diu que, bé, les seves previsions són bones.
21: Bueno, ha anat bé, no?, segons lo pactat. Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar.

0: amb un pati interior, que és, podem dir, el que l'ha salvat una mica de poder tornar abans i no haver-se d'esperar més, perquè, clar, al final estan connectats amb aquesta famosa pizzeria, que és la que s'ha endut una mica la part més, més dura.
1: I ha explicat com l'esperança que té o com li ha afectat tot això en qüestions de, del negoci, de l'habitatge, sí. O has detectat, estant allà, certa angoixa o tranquil·litat o preocupació?
0: Més aviat transmetia tranquil·litat pel fet que sembla que les línies de crèdit i aquestes compensacions econòmiques que s'han d'aprovar arribaran i ho podran cobrir. Veurem demà, demà podrem saber més valoracions, que és quan s'aprovarà tot el tema econòmic, però sí que de moment avui la sensació era de tranquil·litat, d'optimisme, de tornem a començar i tornem a fer-ho bé, i ens explicava una mica com està el local ara mateix.
2: Jo realment al meu local, el que és el local de treball, no he tingut cap problema. O sigui, més al pati al fons sí que dona amb el restaurant Verona, allà sí que està tot emmerdat, però no necessitem el pati per treballar.
0: Aquesta és la bona notícia, que no necessiten el pati aquest interior per treballar que connecta amb el Verona.
1: Però almenys ja ho poden obrir al 100%. Què més ens explicaven?
0: Doncs mira, precisament també hem parlat amb en Domingo, propietari de Pizzeria Verona, sí, que mostrava alegria de ja començar a veure que les coses comencen
1: a tornar.
0: Home,
1: imagina't, tenir que tancar el negoci, el restaurant, després tornar a aconseguir que la clientela torni, amb confiança i seguretat, que això tampoc ha de ser gens fàcil. I què t'explicava?
0: Doncs mira, ens comentava això.
3: Veo que ha entrado el del restaurante de al lado, esto ya es muy bonito. Y bueno, y poco a poco yo ahora voy con tema de papeles para ver para todas las ayudas que nos van a dar, a ver qué necesitan, a entregarlo. Y veo que al lado están haciendo catas para más seguridad. Pues bueno, vamos ganando ya. Ya va entrando alguien, ya vamos ganando, poco a poco.
0: Poc a poc.
1: Demà, però almenys ja tornen... és a dir, entenc que entraven ja clients?
0: Demà és quan el Sant Gervasi podran entrar clients.
1: Ah,
0: el Verona no, Verona es mostrava satisfet de veure que encara que no sigui el seu negoci, però ja els de la zona poden començar a obrir i tornar a fer vida normal. Això sí, també ens hem trobat amb una mica la part negativa. Sap greu, però també s'ha d'explicar una mica la part negativa. I és que una veïna del carrer Teodora, la Madrid, es mostrava molt enfadada perquè els terminis van per llarg.
4: 4 setmanes mínim, perquè estan posant ciment a tot el centre de la Manzana, a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc a esquerdes a Manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
1: Mare meva.
0: O sigui, dins l'alegria que tenim avui, també toquem de peus a terra, toquem fusta, perquè serà un tema que haurem d'anar seguint molt llarg. 4 setmanes, és que estem parlant que arribem gairebé al setembre.
1: Sí, sí.
0: I encara estarem parlant del tema. Malauradament és així. El que passa que també és el que comentava tant Territori com l'Ajuntament, que l'objectiu és que puguin tornar amb el 150% de seguretat i que ho puguin fer bé.
1: Sí, sí, imagina't en tot cas, és que clar, imagineu la situació que de cop i volta veus que hi ha esquerdes a casa teva, veus que hi ha un, almenys, i podem dir-ho clarament, la part més positiva de totes és que no hi ha hagut desgràcies personals. Aquesta seria la part més positiva de totes, que tot s'ha detectat alhora. I una altra de les històries, sempre és així, però sempre va la seguretat per davant, és que trigui el que trigui, és certa que la queixa d'aquesta senyora, però que quan hi hagi una tornada que sigui amb total i absoluta seguretat.
0: Que no haguem ara de tornar al carrer Sant Gervasi 56 i 58 a lamentar que potser hi ha alguna cosa que no estava bé, que puguem dir han tornat bé i segueixen tornant més veïns.
1: Llavors, quants han tornat, m'has dit? Al final, un, dos...
0: A veure, hem vist entrar un negoci.
1: Un negoci. El cas és que al llarg del matí possiblement aniran més per aquesta burocràcia que m'estaves explicant, no?
0: Sí, perquè hi havia reunions programades a les 12, per tant, estem pendents de saber si hi ha hagut alguna novetat, però de moment això és el que tenim a aquesta hora.
1: Bé, doncs de mica en mica els veïns tornen a casa seva al Putxet, i insisteixo, possiblement la part més positiva davant de tot aquest esborany i aquest ensurt és això, que no hi ha hagut desgràcies personals. Pol Matavaques, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Imagineu, que esteu a casa vostra i comencen a sortir esquerdes, és que ha de ser patiment i un ensurt realment importantíssim, però important.

0: altíssim, d'aquells que no s'obliden mai, i tot que quedi així, eh? Tot que quedi així. Bé, parlant d'ensurts, parlem de salut cardíaca. Ja sabeu si teniu problemes de salut cardíaca? O necessiteu proves? O necessiteu diagnòstics ràpids? Afortunadament tenim INSCOR. INSCOR, ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més, ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Aquesta és la clau. Ja saps, tota la informació la pots trobar al web inscorbcn.com.
1: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
2: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
3: ¿No te has enterado? En Aflelu, este verano, no hay dos sin tres.
4: ¿Tres gafas? Increíble.
3: Este verano con Chin Chin, llévate dos gafas más por un euro más. Con Aflelu, acierta seguro. Solo hasta el 31 de julio. Ver condiciones.
0: Bé, un dilluns més parlem amb el nostre expert en compravenda d'or i plata. I avui, atenció, amb un tema que abans o després ens toca a tothom, que són les herències. Les herències abans o després, i a vegades, quan hi ha una herència, doncs, acostuma a haver-hi joies de la iaia, les coberteries de plata, anells, les monedes de l'avi que va guardar, que igual... Bé, no sé si seran d'or o plata, però igual com a numismàtica tenen un bon valor, no? Bé, el cas és això. Què fem amb tot això? Quan val això? Com es reparteix sense discutir? Doncs parlem amb l'Isaac Sánchez de Tu Oro Vale Más, Barcelona. Isaac, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días. Pues muy contento de estar aquí, como siempre, con vosotros.
0: Venga, vamos a empezar por el principio. Imaginemos el caso, ¿vale? Heredo unas joyas y no tengo ni idea de lo que valen. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer?
5: Pues mira, muy sencillo. Nosotros siempre decimos que para poder hacer una buena venta se ha de tener una buena información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final cada uno entendemos de lo que entendemos, José Miguel. Entonces el primer paso es ir a un sitio... que le digan de una forma profesional qué es lo que tiene, cuánto vale eso que se tiene, ¿no? Eso es lo primero, saber lo que se tiene. Y después ya, con la tasación en mano, pues la familia decide, oye, vendemos esto, oye, esto lo vendemos, nos quedamos con todo o lo vendemos todo, ¿no? Pero el primer paso siempre es ir a hacer una tasación y que nos digan qué es lo que tenemos.
0: Vale, es un clásico esto, el reparto. El reparto sí que es un clásico, ¿eh? Sí. Imaginemos, ¿eh? Tres hermanos, un joyero de la madre y nadie se pone de acuerdo. ¿Hay algún consejo para no acabar discutiendo?
5: Sí, nada. O sea, esto es una situación que todos los días lo tenemos en tienda y al final el conflicto nace de lo que comentábamos antes, ¿no? De no saber el valor real. Cuando una pieza está tasada de una forma objetiva, pues el reparto se vuelve más matemático, ¿no? Entonces ya cada hermano decide qué quedarse, qué no quedarse, y las familias se ponen de acuerdo, ¿no? Pero lo primero es saber, digamos, el valor, y luego de ahí pues se pueden hacer lotes, por ejemplo, o ya cada uno decide lo que quedarse, ¿no? Pero con una buena información, con una buena tasación, ¿no? Por así decirlo.
0: Y con el precio del oro, tal y como está, que está en niveles... históricos, sí, es realmente un valor refugio. ¿Compensa venderlo heredado o ahora mismo o hay que esperar? ¿Cómo va?
5: Pues te voy a ser franco. Quien lo quiera vender, pues que sepa que es un momento extraordinario, porque como bien dices, el oro está en niveles muy elevados. Sí que es cierto que ha corregido, pero bueno, que comparado, ¿no?, con hace dos años, pues sigue siendo un por dos. Quien lo quiera vender, pues que sepa que va a obtener la máxima tasación. Y quien lo quiera aguantar, pues oye, las previsiones del oro también son buenas, ¿no? Al final la tesis del oro defiende que en un medio largo plazo siempre suba, y es que es verdad. No es que lo digamos nosotros, ni mucho menos, lo dice la gráfica del oro de tendencia, y recordemos que el oro no sube, que lo que pasa es que el dinero vale menos y el oro al final es, como bien decías, un valor refugio, ¿no?, contra esta inflación tan elevada que hay hoy en día.
0: Y Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más, Barcelona. Oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones, muy amable.
5: Gracias siempre a vosotros y feliz día.
0: I ara parlem de Veneçuela. Ja sabeu que estan, doncs, sota aquesta gran desgràcia dels terratrèmols que van patir. El cas, quan passen aquestes desgràcies, és que en el moment hi ha molta ajuda Però després, la crueltat del temps i l'espai es deixen molt oblidats. Hi ha voluntaris treballant sobre el terreny encara i que estaran els pròxims anys. La Creu Roja Espanyola continua al peu del canó a Veneçuela i parlem amb un dels voluntaris que el tenim al telèfon per veure com està la situació. És l'Iñaki Feliu, voluntari de la Creu Roja a Veneçuela, en aquest cas. Iñaki, bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Iñaki. Com va sorgir l'oportunitat o el fet d'anar allà a Veneçuela a ajudar amb la Creu Roja?
4: Mira, dintre dels equips de Creu Roja, els equips de resposta en emergències, amb diferents especialitats, i jo en formo part d'aquests equips, i llavors quan hi ha una emergència d'aquest calibre, doncs ens prealerten i donen disponibilitat, i en aquest cas, doncs, bueno, vaig ser un dels seleccionats per poder prestar aquí assistència sanitària.
0: Iñaki, com està ara mateix la situació a Veneçuela? En quin lloc estàs primer, en quina zona, i com està la situació ara mateix?
4: Mira, Creu Roja Espanyola està desplegada al camp de beisbol de La Guaira, a la zona zero, i aquí tenim desplegada una clínica d'emergència per donar atenció a unes 200 persones al dia, estem donant atenció aquí, i també estem col·laborant amb l'Hospital de Sant José, que és un hospital que s'ha vist malmès, i llavors els enginyers han declarat que no és habitable i s'està prestant assistència sanitària fora de l'hospital. I també estem assumint part d'aquesta assistència i doncs estem fent aquesta tasca. Portant una assistència a unes 300 persones al dia aproximadament.
0: La situació era... Us heu trobat el que esperàveu o encara està pitjor la cosa? Com la valores?
4: Bé, ja per experiències prèvies, tant més com la resta de l'equip, al final aquest tipus d'emergències s'assemblen, altres terratrèmols com va poder ser 2010, Haití, etc. I bé, la situació és de l'esperada, que no vol dir que això sigui bo, sinó que ja no ens ve de nou. Evidentment, aquí hi ha moltes necessitats, a la zona zero doncs, està tot devastat, i la gent ha hagut de sortir d'aquella per viure amb camps de desplaçats o amb altres familiars d'altres punts del país. I doncs la gent que quedem a la zona són la que nosaltres estem assistint.
0: Iñaki, clar, un desplegament així no pot ser per sempre en el temps. En quin moment la vostra tasca acaba?
4: Bé, la nostra tasca en aquest tipus d'emergències, nosaltres sempre anem a col·laborar amb la Creu Roja del país, en aquest cas la Creu Roja venezolana. Llavors nosaltres ens fiquem a la seva disposició per reforçar les seves capacitats. I habitualment el que es fa és, durant 3-4 mesos es fa atenció directa per part de, en aquest cas, de Creu Roja Espanyola, portant gent des d'Espanya, i després es cedeix el material i el coneixement a la Creu Roja venezolana, perquè continuïn la tasca. I es continua donant assistència, però d'una forma, una assistència, diguéssim, ja més tècnica, més una part de coordinació. Pensa que l'assistència aquesta directa, nosaltres 3-4 mesos estarem aquí, jo no, fem rotacions d'un mes, però la clínica estarà 3-4 mesos amb personal des d'Espanya, i després ja es preveu 2 anys més d'ajuda directa des d'Espanya, de forma amb personal tècnic, de coordinació, etc., amb fons econòmics, etc. Vull dir que mínim és una operació de 2 anys. Per això és molt dinàmic, se va avaluant i es va veient segons les necessitats.
0: D'acord, en funció de la recuperació, de la reconstrucció, de com vagin les coses en aquest cas,
4: sí.
0: No? Iñaki, quan nosaltres veiem la tele aquí, veiem tot el que hi ha allà, el nivell de desgràcia, de destrucció, de morts, s'ha trobat tot el que s'havia de trobar encara o encara queda molt per desenrunar i veure que si hi ha víctimes allà o no?
4: Bé, jo, la meva tasca és més aquí a la clínica, a la zona zero on estan les runes, sí que hi hem estat, però no és la nostra funció directament, però sí que és veritat que encara queda molt per desenrunar, perquè, bueno, la magnitud és molt gran. Encara queda molta feina per fer.
0: Bé, escolta'm, Iñaki, des de quan ets voluntari? Des de quan et dediques a això?
4: Bé, jo voluntari de Creu Roja soc des de l'any 2004, ja fa un temps, i que hagi, i de la part, diguéssim, d'emergències internacionals, doncs, des de l'any 2012 o així, ja fa un temps.
0: I per què vas decidir, ostres, dedicar el teu temps a ajudar els altres en aquest cas?
4: Bé, no sé, jo això imagino que ve una mica de trajectòria vital. Jo havia estat, per exemple, a Montcau, escolta, sent, evidentment, primer de nen, diguéssim, allí assistint, després de monitor, i la part aquesta del voluntariat ja la portava bastant integrada. I si pode combinar el voluntariat amb la meva professió, amb la professió sanitària, doncs era, diguéssim, un win-win i... Bueno, va sortir bastant espontàniament.
0: Ah, ja són 2024, has dit? No,
4: 2004.
0: O sigui, ja portes 22 anys.
4: 22 anys, sí.
0: Res, no, poca broma, Iñaki, o sigui, ja portes un temps, eh? Doncs,
4: Sí, bueno, és que ja en som grans, també, vull dir que...
0: No, això no passa, l'edat és una qüestió mental en aquest cas, Iñaki, és una qüestió mental en aquest cas, eh? Doncs, ara mateix, quants voluntaris sou allà, de Creu Roja Espanyola?
4: De Creu Roja Espanyola som 18 voluntaris, amb diferents perfils. Tenim metges, infermers, tenim una persona encarregada de la salut mental i després també tenim la nostra cap de la delegació. I ara som aquí 18 persones.
0: Doncs, sí. Iñaki Feliu, escolta'm, gràcies per la xerrada i explicar-nos part de la teva visió personal, de la teva tasca personal i de la tasca que feu Creu Roja Espanyola allà a Veneçuela. Moltes gràcies.
4: No, moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos visibilitat i tal com comentaves abans, aquest tipus d'emergències, quan passa el temps... Tenim tanta informació que al final queden una mica oblidades, però aquí les necessitats continuen i continuaran durant molt temps. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu. Gràcies a tu per atendre'ns i felicitats per la feina que feu. Perquè en aquest cas ara s'ha de lluitar també contra l'oblit. Contra l'oblit. I això passa quan hi ha desgràcies com aquestes, malauradament. Va, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem darrere, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia per parlar de seguretat a la ciutat de Barcelona. De seguida en parlem de tot això aquí. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre coses i tornem de seguida. Fins ara.
6: És la una de la tarde, són les 12 en les Islas Canàries.
7: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
8: Estar informado.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Seguro que ya lo sabes, hoy es lunes, hoy es 20 de julio y somos campeones.
9: ¡Remata, Nico! ¡Que la muerto! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!
6: Bueno, lo has escuchado decenas de veces. Segunda estrella para la camiseta de la selección española que ayer dio un recital de fútbol, de jugar bien, de saber ganar. Mira, para los argentinos el fútbol es una especie de religión. Por eso mismo, pues no debieron jugar tan sucio, ¿verdad? Y deben saber que hay que aprender también a perder. Al final, dando la espalda a los ganadores, pues lo único que... hicieron fue explicar lo antideportivos que son en algunos momentos, ¿no? Los jugadores españoles no cayeron en las trampas que les pusieron, hicieron lo mejor que saben hacer, que es ser un equipo y apoyarse en sus fortalezas. ¿Tú cómo lo viviste? ¿En casa, con amigos, en un bar, en la plaza del pueblo? Mira, así se vivió en mi casa.
10: Yo soy español.
6: Ah, anoche vivimos una final épica, las casas llenas de banderas de España. Hemos salido del armario con la bandera de España otra vez. Bueno, las casas llenas de COPE, a rebosar de tiempo de juego, ¿eh? Porque veíamos el partido por la tele y escuchábamos la radio. La victoria de España frente a Argentina en el Mundial de Fútbol ha arrasado en un domingo de audiencia más de 17 millones y medio de personas viendo el partido. El 87% de la gente, según los primeros datos. O sea, que si no le viste, pues eres un poco raro, ¿eh? O rara. Estas cifras convierten a la final de ayer en el partido más visto de la historia de los mundiales. Y hoy Madrid se viste de gala 16 años después. La selección está a punto de aterrizar en Barajas. No te vayas porque te lo vamos a contar aquí en Mediodía COPE y en directo. Te vamos a contar exactamente cómo llega el avión y cómo empiezan a bajar por la escalerilla del mismo todos los integrantes de la selección, liderados por su entrenador, cómo no, por De la Fuente. Vamos a por los titulares.
2: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
6: Porque estaban pasando más cosas. Lorena Fernández, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
6: Por ejemplo, Jessica, una de las amigas de Ábalos, ha declarado hoy no como testigo, sino como imputada.
8: Sí, por cobrar dinero público sin ir a trabajar. Quien fuese pareja sentimental de José Luis Ábalos se ha negado a declarar por el enchufe de en dos empresas públicas. Está imputada, recordemos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
6: Sánchez en Argelia.
8: Tras asistir a la final del Mundial, el presidente del gobierno ha viajado hasta Argelia para intentar dar carpetazo a la crisis diplomática abierta por el giro de España sobre el Sáhara. Sánchez busca también negociar un aumento de hasta el 10% del suministro del gas argelino a nuestro país.
6: Incendios.
8: Sigue fuera de control el declarado en la Sierra Norte de Guadalajara. Con un perímetro de 120 kilómetros ha quemado más de 26.000 hectáreas. Ha obligado a evacuar a 1.200 personas de 28 municipios. En cambio, el de Orés, en Zaragoza, ya está estabilizado, mejora la situación, aunque hay que decir, no controlado. Este fuego ha arrasado 15.000 hectáreas.
6: Y nuevos ataques cruzados en Oriente Medio.
8: En la novena noche de bombardeos, Irán ha atacado con drones y misiles varios objetivos estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Entre tanto, Estados Unidos ha lanzado una nueva ofensiva mientras Teherán denuncia que dos petroleros han explotado en el estrecho de Hormuz. El barril de petróleo sigue escalando. Hoy alcanza los $90.
6: Gracias, Lorena. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
6: No se habla de otra cosa.
10: En el deporte y en la vida, o sea, en el deporte y en la vida, porque es de lo único que se habla, de los campeones del mundo. Bueno, España entera está esperando a estos campeones del mundo. Es el vuelo más seguido a través de las aplicaciones del radar de vuelo y en él viajan, entre otros, los 26 campeones con la Copa del Mundo. En el aeropuerto Adolfo Suárez, allí les está esperando la cadena COPE. Javi Gómez.
11: Todo preparado en la T4 de Barajas para recibir a los campeones. La llegada estaba prevista a la 1:10, pero el vuelo desde Nueva York viene con retraso, así que no será hasta alrededor de las 2:30 de la tarde cuando veamos esa icónica imagen del seleccionador y el capitán levantando la Copa del Mundo antes de pisar suelo español. Tras ello, Palacio de la Zarzuela, Moncloa y Rúa con la afición española, acabando en la fiesta de Cibeles pasadas las 9 de la noche.
10: La Copa del Mundo, Pilar, es lo importante, pero el título deja además 44 millones de euros para la federación y unos 750.000 euros para cada futbolista.
6: Bien ganado están.
10: Bien ganado.
6: Gracias, Corro.
2: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Benvinguts, ben trobats. És veritat que tothom estem pendents de continuar gaudint de l'èxit de la selecció espanyola amb aquesta segona estrella, brillant campiona del món de futbol. Però, clar, la realitat és que passen més coses. Aquesta és la realitat. I coses possiblement no tan agradables com les que continuarem explicant aquí a COPE ja en aquesta tarda, en quan aterri la selecció, tota la rua, les recepcions, etc. Bé, i d'entrada, el que hem de parlar de seguretat. De seguretat. En parlarem de seguretat de la ciutat de Barcelona. Les xifres reals, les que marquen, i les percepcions, que també juguen, eh? També juguen. Si jo ara preguntés quina és la percepció de seguretat que teniu al vostre barri, quina resposta donaria? No obriré línies, i m'agradaria saber-ho, però no... Ara mateix no serà possible. Bueno, si envia un WhatsApp, sí. Mira, al 699-1309. 699-1309, si teniu una percepció. Quina és la percepció de seguretat que teniu a la vostra ciutat o al vostre barri o al vostre entorn? 699-1309. Però és que avui hi ha hagut una roda de premsa sobre aquest tema. Marc Monclús, com estàs? Bon dia.
12: Què tal? Bon dia.
0: De què anava aquesta roda de premsa?
12: Bàsicament és la roda de premsa que s'ha fet posterior a la Junta de Seguretat, que és una reunió que s'ha fet entre la Generalitat, amb representació de la Generalitat, representació de la policia i representació de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Bé, i què es tractava en aquesta roda de premsa? Quines conclusions duraven, feien públiques?
12: Bàsicament han valorat els números que han publicat, que és tot el que afecta la criminalitat i els delictes, i han valorat positivament la reducció dels delictes que han caigut a Barcelona en un 11,2% aquest primer semestre d'any en comparació amb el primer semestre de l'any passat. El que sí que creix, però, són els homicidis en un 80%. Hi ha hagut 9 homicidis a Barcelona, la majoria relacionada amb el crim organitzat i amb el que sospiten que és el narcotràfic, perquè aquestes organitzacions criminals dedicades principalment al tràfic de drogues,
0: sí,
12: doncs és un tema que preocupa molt a l'Ajuntament i a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Bueno, ja sabeu que Catalunya, per la seva posició estratègica, el clima, en aquest cas és un... I sobretot, la... Anava a dir feblesa, però no seria la paraula, la permissivitat. La poca contunditat de les lleis fan que converteixen a Catalunya, dins del territori espanyol, en una mena de súper a l'hora de cultivar marihuana, sobretot. Per què? Per què passa això? Doncs perquè si t'enxampen, doncs la pena, bé, no és tan dura com en uns altres llocs. Podem dir-ho així.
12: Una cosa que s'hauria de corregir.
0: Home, és un dels que és perquè s'ho te compta. Vull dir, sí. La relació beneficio-riesgo és bastant elevada i d'aquí aquests problemes que tenim avui en dia amb aquests crims organitzats. Han dit alguna cosa més?
12: Sí. Destacaven la caiguda de la multireincidència, que és un dels punts clau que va créixer l'any passat molt.
0: Sí.
12: I aquest any ha caigut en gairebé un 16%.
0: Aquesta multireincidència, ja sabeu que fins i tot aquí quan parlàvem amb el cos de Mossos d'Esquadra, amb el sindicat de Mossos d'Esquadra, SAPME, doncs ens explicava que havien agafat i detingut persones amb fins a 200 detencions i més. Vull dir, són rècords. Entrar per una porta, el policia, el mosso encara no ha fet l'informe i ja està sortint per la porta. Són d'aquestes qüestions absolutament increïbles. Marc, moltes gràcies per seguir la roda de premsa, sí, que encara està en marxa aquesta roda de premsa. No ha acabat, no?
12: No, encara no.
0: Encara no ha acabat. Ara mateix estan donant aquestes xifres. Gràcies, Marc. Doncs, sabeu una cosa? Que les xifres, i em permeteu que ho digui així, perquè és la realitat, en funció de com es diguin i en funció de com s'enfoquin, es poden... Es pot treure ferro d'aquestes històries. Es pot treure ferro. El cas és que la sensació pot ser molt diferent en funció del barri que estiguis, però molt diferent. Per l'hora de... Segurament totes les ciutats tenen el seu punt, però per l'hora en concret de Barcelona. I no cal que sigui... Ara dirà el Raval, o la Mina... No anirem per aquí, perquè no cal. No cal anar allà. No cal. No cal agafar tòpics de barris que ja sabem que tenen els pobres veïns ho pateixen. Però és que hi ha altres barris que també ho estan patint. I no és que sigui en si inseguretat, però sí la sensació de que hi pot passar alguna cosa. És el que està passant a l'Eixample Esquerra, a veïns de l'Eixample Esquerra. Concretament a veïns que estan al voltant del parc de Montserrat, a l'Eixample Esquerra, entre Rosselló i Entença. Allà hi ha una discoteca a prop, que quan acaba horari, doncs surten les persones d'allà, abans de l'entrada i la sortida, i han fet alguna redada als Mossos buscant armes blanques. Ja sabeu que hi va haver un moment, doncs això era realment perillós, perquè pràcticament tothom es va posar com de moda portar una arma blanca a sobre. I van a aquest parc a muntar el darulls per agafar el metro Entença, en aquest cas. Dona el què que en aquest lloc ja hi va haver un mort per ferida d'arma blanca fa uns anys. I la qüestió, en comptes d'anar a menys, va a més. I els veïns no estan del tot tranquils. En parlem amb una de les veïnes, la Anna Sánchez, que és veïna de la zona i la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
13: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per atendre'ns. Escolta'm, quina és la situació d'entrada? Quan comença això, Anna? En quin moment ja la cosa comença a sortir-se de mare?
13: Doncs mira, jo podria dir, des de que tinc així més memòria, ja intentem-ho fer en curs plaç, perquè si no se'm fa més difícil, però d'acord. És una discoteca que està reoberta després de la pandèmia, i des de llavors podríem dir que ha convertit el barri com una zona de conflicte. ¿Vale? Jo sé que això, com estaves comentant, passa en moltes zones de Barcelona, però que jo puc parlar en concret doncs, de la meva, i és aquí en els Jardins Montserrat. Jo sóc una veïna d'aquí, que dono directament als Jardins Montserrat, que pels que no ho coneixeu, doncs hi ha una boca de metro, que és la parada d'Entença, i el que ens trobem és que, entenem que els com tu deies, la gent que va en aquesta discoteca, sí. Un cop finalitzen, un cop marxen, com sempre ha passat, no? La seguretat de la discoteca els treu de davant de la discoteca, una mica perquè no es relacioni, no? El merder que pot haver-hi amb la discoteca en si, però clar, molta d'aquestes persones doncs, pugen cap als Jardins Montserrat o ve a quedar-se a fer més gresca o ve a buscar doncs, el metro. I clar, ja ens trobem que és com un pou de conflicte, justament aquest punt. I tots els veïns i comerciants de la zona aquesta de l'Eixample fa anys que convivim amb aquesta situació, quin, com tu deies.
0: Quin tipus de conflictes?
13: I som un barri completament residencial.
0: Quin tipus de conflictes us trobeu habitualment, Anna?
13: És cada cap de setmana, perquè sembla que sigui això com una cosa molt puntual, però hi ha baralles multitudinàries, a més, o sigui, i just la parada d'Entença és un creuament de l'Eixample, que com bé sabeu són com zones molt amples,
0: sí.
13: I realment es fiquen al mig del creuament i hi ha baralles. Inicialment eren com més amb les mans, per dir-ho d'aquesta manera, però ja fa un temps que els propis veïns podem veure que hi ha armes blanques. I, de fet, inclús al febrer de l'any 22 va haver-hi un apunyalament. Vull dir, això surt als diaris i hi ha un mort just aquí a la parada d'Entença. Llavors, és una cosa que ens anem trobant, que òbviament hi ha crits ja quan surts de les discoteques, no? Com passa jo crec que a tot arreu, per consum de drogues, per consum d'alcohol, per consum de... Hi ha crits, hi ha gent doncs, cantant, cridant, etc, que no és que s'hagi de normalitzar, però sé que no som els únics llocs on passa. Per nosaltres el problema que tenim és que en el nostre cas s'hi suma la violència.
0: Clar, creix la inseguretat, és una sensació d'inseguretat, no?
13: Absolutament, absolutament.
0: Clar, suposo que això ho heu denunciat a l'Ajuntament, no? A la Guàrdia Urbana o... Hi ha alguna mena d'actuació per intentar controlar tot això que m'estàs explicant, Anna?
13: Bueno, cada vegada que algun dels veïns ens n'enterem, que normalment ens n'enterem més a l'estiu que a l'hivern per el tema de tenir les finestres obertes, no hi ha més misteri que aquest... Nosaltres truquem al 112 i apareix sempre Mossos, Guàrdia Urbana, etc. I inclús en alguna vegada venen a fer redades prèvies. ¿Vale? O sigui, jo m'he trobat alguna vegada i he parlat amb ells, perquè clar, al final pues, que hi ha Mossos d'Esquadra, per dir alguna cosa, al voltant de les 11 o de les 12 de la nit, a la boca del metro, i estan fent redades de la gent que arriba cap a la discoteca. Vale. Clar, jo parlant amb ells els deia amb tots els respectes, però aquí el que volem és una patrulla a l'hora de sortida, perquè clar. A l'hora d'arribada la gent en general ve bastant tranquil·la. I em van comentar en el seu moment, que em va deixar una mica parada, que era una redada per veure si hi havia armes blanques. O sigui, són conscients que això hi és.
0: Sí, sí, no. Són campanyes que fan a diferents discoteques o a diferents llocs on podes sospitar que hi ha davant del creixement de les armes blanques per intentar. Però clar, la idea també seria a l'hora de sortida, a la sortida per evitar tot això, no?
13: Correcte. Nosaltres és una de les coses que hem demanat. De moment és un problema que inclús tenim posat dins del Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample i és un dels principals focus i on estem fent més... fent més força. El que passa que entenc que no és una cosa fàcil, entenc que hi ha moltes altres coses a Barcelona, és una ciutat molt gran amb molta disparitat en aquest sentit, però bueno, nosaltres creiem que aquí en un barri residencial de l'Eixample, perquè més no sé si el coneixeu, però la part del barri esquerre, de la part esquerra de l'Eixample és molt tranquil·la i la nostra dubte és cal realment mantenir una discoteca que generi tants conflictes en un barri en el que no passa res, no? I sobretot també de cara als veïns, que ens trobem en alguns casos, com en el meu, vale? Que tinc un nen petit de 3 mesos i mig i penso, ostres, què m'espera amb ell? Clar. Doncs d'alguna vegada si entra, surts, o no, fa una mica de cosa.
0: Això t'anava a preguntar, Anna, ha passat alguna cosa amb els veïns? O sigui, algun robatori, alguna amenaça, algun, jo què sé, alguna cosa
13: no.
0: Així? Encara no, no?
13: Directament, que jo sàpiga, directament no. Bé, el que sí millor. Que és veritat és que sobretot alguns dels veïns que sortim a treballar ben d'hora pel matí o vas a buscar, per exemple, un taxi per anar a l'aeroport per alguna situació o gent que s'aixeca d'hora va a comprar el pa o vas a córrer, o sigui, al final tots no tenim dret a poder-nos aixecar a les 6 del matí i sortir de casa nostra, et pots creuar, o sigui, això sí que ha passat, de creuar-te amb els grups aquests una mica pujat de to, anem sí. a dir-ho, i sentir-te una mica violentat, no perquè et facin res, però sí que la sensació no és bona.
0: Sí, sí, que aixeques les orelles pel que pugui passar, vaja, que exacte. Vas una mica alerta, per dir-ho així, no?
13: I el que sí que m'han comentat, que a mi no m'ha passat, però sí que algun altre veí de l'escala m'ho ha comentat, és que inclús alguns taxistes habiten la zona. O sigui, quan tu els truques i els dius vine a buscar aquesta hora perquè me'n vaig a l'aeroport, per exemple, et demanen de quedar en una altra cantonada perquè aquesta l'habiten. Jo això, sincerament, no m'ha passat, però sí que m'ho han comentat. Llavors, clar, en el moment en què veus que no, tothom ho coneix, o sigui, ho coneix l'Ajuntament, en el sentit que coneixen els Mossos, ho coneix la Guàrdia Urbana, ho coneixen els taxistes, penses, i per què no fem res? A què hem d'esperar? Hi ha hagut un mort l'any 2022. Què més ha de passar?
0: Què més ha de passar, clar, correcte.
13: Perquè aquí posem una mica o alguna solució.
0: Estem parlant del carrer Rocafort, amb Còrsega, amb Rosselló, tot aquesta... els Jardins Montserrat que estan justament en aquesta situació de...
13: Correcte.
0: En aquest lloc de la ciutat. Doncs, Anna, creus que... es posarà remei, perquè suposo que tot això aneu posant al dia a l'Ajuntament del tema, o no?
13: Sí, a través del Consell de Barri, per fer una mica més de força comú, perquè al final com a persona individual sempre és més difícil, però com a Consell de Barri sí que ho anem posant en boca i amb orelles doncs de l'Ajuntament. Jo espero que algun dia sí que es trobi una solució i que sigui més d'hora que tard, més que res, perquè no arribem a algun mal major, però si no, bueno, ho seguirem intentant. Mm.
0: Doncs Anna Sánchez, veïna de l'Eixample Esquerra, doncs espero i desitjo que això es solucioni el més aviat possible, perquè ja porteu...
13: molts anys.
0: Anys, eh? Porteu anys amb el tema.
13: Molts anys.
0: Molts anys amb el tema.
13: La reoberta després de la pandèmia, o sigui, mínim 6.
0: O sigui, mínim 6. Sí. Estem, carai, vamos bien. I a pitjor, sí. pel que m'estàs explicant, va increixent la cosa, no?
13: Bueno, va increixent com al final passa tot Barcelona. Jo crec que, o sigui, de moment aquí armes de foc no n'hem tingut, home, això també t'ho dic. Però bueno, veient com va la ciutat, és algo que, o sigui, que no volem que arribi.
0: No, no, esperem que no. Anna, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat la situació, molt amable, i tant de bo solucioni.
13: Moltes gràcies a vosaltres per l'espai.
0: Un plaer. Doncs ja veieu, és una qüestió que moltes vegades aquestes sensacions que hi ha, aquesta manera, aquesta forma, ese caldo de cultivo que veus que si no es fa alguna cosa igual hem de vendre mal... Digo jo, quan passen aquestes coses és molt possible, gent que surt de festa, que ja està una mica ja passada la rosca, doncs pot passar el que pot passar, sobretot si hi ha antecedents. Llavors, l'efecte dissuasori d'una patrulla allà, possiblement ajudaria, però clar, la pregunta és, hi ha efectius per tot? Aquesta seria l'altra pregunta. Bé, sigui com sigui, és un d'aquests temes que no es pot perdre de vista, i sobretot en aquesta època de l'any on te n'enteres absolutament de tot. De seguida parlarem d'una altra història d'actualitat. Parlaven d'aquesta roda de premsa de l'actualitat, de les xifres que es donaven sobre seguretat i de més, del cas que ens explicava l'Anna al barri de l'Eixample, de l'Eixample Esquerra. Però hi ha una altra cosa que ens ha agafat per sorpresa. Per sorpresa, perquè aquest matí, de bon matí, sobre les 8 del matí, una cosa així, doncs ja anunciaven i deien que hi hauria una roda de premsa, unes declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa. I així, d'entrada, aquest mateix matí. I el cas és que hi ha nou conseller de Drets Socials. De seguida en parlem d'això, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, va, parlem de noves cuines, parlem de coses xules, parlem de coses agradables. No és que un conseller nou no sigui agradable, bueno, funciona com, però això és molt més agradable. ¿cómo no vas a enseñar tu nueva cocina, tu nueva salón a todo el mundo? Pues que queda genial. És el que té fer el teu projecte amb Leroy Merlin. Perquè tens un equip d'experts que t'assessoren i et recomanen la solució que realment s'adapta al teu espai i les teves necessitats. Per això t'encanta la teva nova cuina, amb els seus mobles alts, amb doble profunditat, on cap absolutament tot. El teu nou bany amb el seu inodor japonès, o el teu saló amb el terra sense juntes que connecta amb la terrassa. A més, a Leroy Merlin s'encarreguen absolutament de tot, des de l'assessorament i disseny fins al transport i l'instal·lació final. Ja saps, si tu també estàs pensant en donar un nou aire a la teva llar, doncs demana cita amb els assessors de projectes de Leroy Merlin i fes aquest canvi que vols. Leroy Merlin, és que una llar no neix. Una llar es fa.
14: Escuchas Mediodía Cope.
15: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
16: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
17: Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.

0: de bon matí, ja començaven a treballar a la redacció i cap a dos quarts de vuit, les vuit, es feia un anunci que el president Illa faria declaracions, un anunci. Clar, de bon matí ens ha agafat una mica... Això s'acostuma a preparar una mica, igual un dia abans, dos dies abans, habitualment un dia cap a l'altre. Doncs l'anunci ha estat clar. Tenim un nou conseller de Drets Socials en substitució de Martínez Bravo. I és el senyor Raúl Moreno. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
1: Què tal?
0: I de bon matí, la sorpresa del president.
1: Sí, ha estat una sorpresa, sí, perquè cap a les 8 del matí això ens arribava una convocatòria en la que s'anunciava que això, que el president de la Generalitat anava a fer una declaració institucional. Però igual que altres vegades et sona que pot haver algun relleu, aquesta vegada no.
0: No, no. I, la qüestió era, i de què parlarà ara? Què passa?
1: Bàsicament. I no, era això, aquest canvi al govern de la Generalitat. Efectivament, Salvador Illa ha rellevat la consellera de Drets Socials, o la fins ara consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i ha situat al capdavant del departament qui fins ara n'era el secretari general, Raúl Moreno. El president assegura que el canvi és per donar continuïtat a les polítiques socials impulsades fins ara. El nomenament es farà efectiu en les pròximes hores i aquest dimarts, bueno, fet aquesta tarda, prendrà possessió i aquest dimarts ja Moreno participarà a la reunió del Consell Executiu. Illa, això sí, ha volgut agrair públicament la feina de Martínez Bravo durant els dos anys que ha estat al capdavant del departament i n'ha destacat el paper en la reforma del sistema de protecció social.
2: Vull agrair a la consellera Mònica Martínez Bravo la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al govern de Catalunya. Durant aquests dos anys ha afrontat amb èxit el redisseny del nostre sistema de protecció social com un pilar fonamental de l'estat del benestar.
1: El que es diu és que era com un relleu pactat perquè la consellera té la seva vida, per dir d'alguna manera, i la seva família també a Madrid, i era molt difícil tornar, compaginar, no? Efectivament.
0: Però la gran pregunta és, això ja sabia, que la consellera tenia la seva família a Madrid quan va ser nomenada consellera. A mig mandat, canviar un conseller quan sembla que les coses les ha fet bé, segons el president, no és una mica estrany? Sobretot quan hi ha un rerefons... i una farum de gaia darrere de tot això. No vull remoure absolutament res, només especulo.
1: Bueno, suposo que, com es diu, no?, en castellà, se junta l'hambre con las ganas de comer.
0: Pues ja està. Pues...
1: El fet de que era complicat, efectivament, si anar i venir a Madrid entre setmanes sí, aquí sí. I després al cap de setmana la família, és complicat, i tenir en compte també, efectivament, la cartera que li ha tocat. Perquè, efectivament, ha estat una etapa marcada per diverses crisis al voltant de la de Gaia. La més greu, que
0: molt greu,
1: va venir quan es va conèixer el cas d'una menor tutelada que havia estat víctima d'una xarxa d'explotació sexual. El cas va obligar la consellera a comparèixer al Parlament i el govern va obrir una revisió dels protocols de protecció dels menors. Aquesta polèmica s'hi van afegir també les investigacions sobre la gestió d'ajudes a joves extutelats i diversos informes que detectaven mancances en els sistemes de control i també de contractació de la de Gaia. Tot sigui dit, que li ha esclatat a la consellera, però
0: pobre,
1: que això ja ve de governs anteriors.
0: No, la culpa no és seva.
1: De Chakir El-Homrani, d'Esquerra, estem parlant de...
0: Tot això és una herència, no oblidem això, que la consellera possiblement li ha esclatat a la cara tot això, però realment això ja ve de fa un temps.
1: Efectivament. En tot cas, qui ara ha de prendre el relleu és Raúl Moreno. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha destacat l'experiència en polítiques socials i el coneixement del tercer sector. De fet, és educador social. I ha remarcat, doncs, això precisament, aquest perfil, no? El primer educador social que arriba a una conselleria.
2: La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa.
0: És un relleu, doncs, recomanat en tot cas. I empezamos desde cero casi.
1: Bueno, però té per davant una tasca important, eh? Per començar, per exemple, el pla Cura per transformar el sistema d'atenció a la dependència. Importantíssim.
0: Yolanda Canales, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Doncs aquesta ha estat la sorpresa de bon matí, que ha anunciat el president Illa. Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Cope Tarragona.
4: 93.5 FM.
5: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
8: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
9: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
7: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
9: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
7: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
10: Expósito va más allá de la noticia
11: y es la voz que te explica todo lo que pasa.
12: No es la primera vez que Trump nos amenaza con algo así. Hace meses nos advirtió con aranceles extra a nuestro país si no aumentábamos el gasto de defensa. Ahora habla de cortar el comercio con España. ¿Puede hacer Donald Trump esto de forma unilateral?
13: No puede.
10: Escucha a Ángel Expósito
11: de lunes a viernes desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.

0: Què tal? Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats, i espero que la calor sigui benèvola. No, no és benèvola, ni serà benèvola. Repassem l'actualitat de serveis, almenys l'actualitzem, començant per la meteo. I és que la meteo és aquesta, eh? La meteo directament és una calor que anirà en augment, una calor amb alertes per intensitat de calor tant pel matí com per la com nits de mal dormir, una calor amb una xafogor absolutament increïble al litoral, un fàstic, vaja, en resumen, que venga ya el invierno, perquè és que no, ja sé que hi ha moltes, home, això si estàs a vora platja i de més es porta molt bé, però com estiguis treballant i sense aire condicionat, això és absolutament horrorós. I el que ens espera de cara a aquesta tarda de dilluns, amb una alerta activada per intensitat de calor, sobretot a Ponent, cap al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, aquesta zona té una alerta per intensitat de calor, amb pols en suspensió, amb un predomini del sol, però que bruteja en tot cas, i a tot estirar, si em permeteu, es pot deixar escapar alguna gota cap a la Vall d'Aran i cap als ports, cap al Montsiat, cap a aquesta zona, alguna gota. No penseu que serà una autèntica bogeria. Si cau. Bàsicament, això anirà pitjor. I vull dir que anirà pitjor perquè demà dimarts pel matí, a part de l'avís per intensitat de calor nocturna que hi ha a tot Catalunya, doncs, com a calor diurna, atenció a les Terres de l'Ebre, perquè demà tenen una alerta taronja activada per aquestes altes temperatures, tant al Baix Ebre com al Montsià. I, evidentment, el que ja és un clàssic, a Ponent, calor, pols en suspensió, algun núvol despistat i un cel que brotejarà, i amb una calor d'aquelles insuportable. Sembla que aquesta onada de calor, o nova onada de calor, sembla que és la tercera, això ben bé ho tindrem ben enganxat fins dijous. Fins dijous tindrem això ben enganxadet. De cara a dijous sembla, o almenys això diuen els mapes del Metocat, que aquestes temperatures començaran a normalitzar-se pel que tocaria per l'època. Tant de bo sigui així i a veure quan dura, perquè jo ja sóc incapaç de diferenciar quan acaba l'onada de calor i quan comença l'altra. Jo no ho diferencio. A mi ja em poden explicar, em donen les dades, jo les dic aquí, però a mi... ¿Usted sabe diferenciar cuando acaba la ola de calor y empieza la siguiente? No. No tinc ni idea, no puc, ho pateixo. Bé, dit això, no tenim comunicació amb trànsit. Bé, doncs anem a esports. Anem a esports perquè avui és un gran dia. Avui és un dia de celebració. Avui, a partir d'aquesta tarda, serà la rua de la selecció espanyola, la recepció amb els Reis, la recepció a la Moncloa, tota la rua, que, evidentment, aquí a COPE estarem pendents de tot això perquè és un dia històric per l'esport i pel futbol espanyol, amb la segona estrella de Mundial, José Luis Gil. Benvingut, molt bona tarda.
1: Què tal, José Miguel, companys? Molt bona tarda. Estalvieu-vos el cotxe i el trànsit rodat particular si aneu pel centre de Madrid, si teniu la necessitat d'anar pel centre de Madrid aquesta tarda, perquè la festa serà grossa.
0: Home, aquí ho fem de cara a Catalunya, en tot cas.
1: Ah, bueno.
0: A Madrid està molt bé, ja ho fan els companys de Madrid, això.
1: Perfecte.
0: O quan aquí no acaba... quan no enganxa la connexió, també fem el trànsit de Madrid.
1: No, és que... com que farem el seguiment, evidentment, avui a tot el que és l'arribada de la selecció espanyola campiona del món doncs a Madrid, les recepcions, sobretot el tema de Cibeles a partir de les 7 de la tarda, tot això en un gran programa especial que farem aquesta tarda de seguiment, doncs ja havia aprofitat l'avinentesa i, bueno, si hi ha algú que ens està escoltant a Madrid per APP, que sàpiga que hi ha una festa grossa a Madrid, perquè, escolti, hem guanyat el Mundial, Cruz!
0: Hem guanyat el Mundial!
1: Hem guanyat el... Qui ens ho anava a dir, eh?
0: Sí, sí.
1: Aquell dia després de Cabo Verde, eh?
0: Home, és una qüestió, un començament de Mundial amb moltes similituds, una més...
1: Hi ha molts paral·lelismes.
0: Una més que amb la primera
1: molts
0: estrella.
1: Molts paral·lelismes amb la història del Mundial del 2010.
0: Amb la primera estrella, el primer partit, Espanyol va perdre contra Suïssa.
1: Sí,
0: en aquest cas no ha perdut, però ha empatat contra Cabo Verde.
1: Que si fa no fa, doncs va tenir un sabor a derrota, aquell partit, absolutament. I després, escolti, de mica en mica, eh? Hi ha un altre paral·lelisme. Vicente del Bosque al 2010, Luis de la Fuente al 2026, seleccionadors que no fan soroll, tranquils, imperturbables, que no, mai no els hi veus una paraula més alta que d'altra, perdre la compostura,
0: perdre
1: seny,
0: no,
1: amb tranquil·litat. Jo creo en esto, vaig a fer això. Creo en Lamine, vaig a continuar dosificant Lamine. crec que en els meus futbolistes, els hi dono tranquil·litat i confiança amb els meus futbolistes.
0: Ara, qui, si a mi em diuen, divendres, quan vam fer una xerrada aquestes hores mateixes, em diu vostè, no, Argentina no tirarà ni una sola vegada entre els tres pals. No m'ho crec.
1: Home,
0: no m'ho crec.
1: Miri, la dada és aquesta, però jo els 5 minuts últims d'angúnia amb aquelles centrades
0: que
1: a l'interior de l'àrea...
0: És quan va entrar en joc Messi.
1: Amb un futbolista menys. Doncs, escolti, un mal rato no. I quin mal
0: rato, però van ser 5 minuts, eh?
1: Gràcies, Enzo Fernández, perquè la història de la final potser en igualtat numèrica podria haver estat una altra. Argentina, com a poc, hagués forçat la tanda de penals i allà, doncs, potser ara no estaríem com estem. Però bueno, en fi...
0: Amb Holanda, amb la primera estrella també hi va haver un expulsat.
1: Correcte.
0: Holanda. Sí, I algun altre s'hagués merescut,
1: sí,
0: una expulsió.
1: Algun altre la va mereixer molt abans. Perquè
0: sí.
1: Hi ha una trompada sobre Xavi Alonso a la final del 10, que aquella, doncs, se'n va al limbo, i en canvi aquesta, escolti, d'unidor, Vincic, amb tot... No, això és segona groga, inapel·lable, el VAR no va dir res, perquè és que era una segona groga
0: claríssima.
1: De manual.
0: Sí.
1: De manual. Però bueno, escolti, tot això molt bonic i el que dèiem, no? Recepcions oficials, festa a partir de les 7 de la tarda, seguiment, i pel que fa aquí, doncs el que vostè deia una mica en la introducció, 3 detinguts, una trentena de ferits a Barcelona en el decurs de la celebració d'aquest Mundial, doncs que fa que ja, doncs miri, les cases de roba, ja vinga,
0: sí.
1: Posar-se la segona estrelleta a la samarreta de la selecció.
0: I ara què faran? No, clar, ara no, jo anava a dir, ho reciclaran i posaran una segona estrella, però no, perquè la primera està centrada.
1: No,
0: i
1: que no val.
0: No val.
1: Això és un nyap. Posar-se una segona estrella al costat de la primera que està centrada és un nyap. I alguns ja n'hi vist jo pel carrer de nyaps en aquest sentit. No, escolti. Oiga, comprin-se la samarreta, perquè vés a saber quan tornem a guanyar el Mundial.
0: Bueno, ara és el moment de comprar-se la de la primera estrella, perquè estaran a precio de saldo.
1: Clar, és que, clar, vés a saber, perquè a més el proper Mundial som organitzadors.
0: Sí.
1: Bueno, mig anfitrions.
0: Sí.
1: Perquè hi ha partits que es juguen a Sud-amèrica, uns altres al Marroc, altres a Espanya, diuen que el centre de premsa se'n va al Marroc... Bueno, però bueno, som els anfitrions i, sobre el paper, defensarem a casa el títol. Bueno, ja o vol que parlem una miqueta de casa nostra?
0: No, parlem de casa nostra, va. Perquè ja de Mundial en parlarem després, aprofitarem aquests minuts també per parlar de Can Barça, de l'Espanyol i de més.
1: Sí, perquè ja està rodant ja la pretemporada, ja tenim amistosos en marxa, i tenim cosetes en marxa. Per exemple, a Can Barça, la notícia d'avui és que torna Araujo, l'uruguaià, a entrenar amb l'equip. Continuen les 3 carpetes obertes que els vinc explicant aquests dies, Adeyemi, De Jong i Ter Stegen. L'Espanyol va començar la ronda de partits de pretemporada amb una còmoda victòria, 0-3 davant de l'Olot. Demà, segon amistós contra el Pau, a Peralada, a segona divisió. El Girona va empatar a 0 davant del Alcatsià. Han començat els de Quique en seta d'estada de pretemporada a la Vall d'en Bas. Joel Roca ja és jugador de l'Olympiacos grec. Pel que fa al Sabadell, pretemporada a Salou, Castellón 2, Sabadell 0 en el primer amistós de pretemporada. I en bàsquet, signa Stanley Whittaker, un base pel Fiat Girona, està al caure pel que fa al Futbol Club Barcelona, Oleg Balcerovski. I en tenis, la mala notícia, retirada de Paula Badosa a la final de l'Obert de Iasi. Físicament no va poder aguantar més, estava perdent la final i va decidir plegar abans que la seva lesió, doncs, anés a cotes més grans.
0: Sí. Doncs, José Luis, moltíssimes gràcies.
1: A vostè, senyor.
0: Cuida't molt.
1: Igualment.
0: I felicitats, per la part que et toca, que suposo que com a professional del tema, periodista esportiu, doncs ho has gaudit.
1: Sí. Ho he gaudit més com a aficionat que com a periodista, però evidentment és un motiu de joia i d'alegria. Mira, jo fa molts anys, jo me'n recordo, no quiero morirme sin ver a España hacer nada gordo en un Mundial. Pam, no una, dos.
0: Dos, vale, a gaudir. Gràcies, José Luis.
1: Adeu.
0: Cuida't. Va, que de seguida parlarem de finançament. De finançament, perquè és un moment, segurament, qui vulgui comprar-se un cotxe, coses així, per exemple, diuen, vale, vaig a finançar-ho. Però hi ha un problema i un dubte, sobretot pels que són bastant ignorants davant de tot això. Està el leasing i el renting i aquestes coses. I la gran pregunta que ens podem fer és, què és millor quan demanes un finançament? Cap a un millor? Cap a un leasing? Que ara explicarem què és, perquè no sé. O cap a un renting? Què és millor i què no és millor? Doncs de seguida parlarem amb el secretari general de l'Associació Espanyola de Leasing i Renting, perquè ens expliqui en quins moments cal i en quins moments no cal una cosa, l'altra o cap. De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
2: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
3: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
2: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
3: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
2: En COPE te lo contamos todo.
3: 20 kilómetros meta.
2: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
3: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
2: Cada día desde las 4 en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
3: Línea de meta, Eric Frade.
2: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
4: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
5: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
6: Nada mejor para combatir el calor que un 30% en todos los refrescos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Solo el 20 de julio en hipermercados y market.
7: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo.